0: ọ̀nà bí o ẹ ọ̀ ń sínsín tọ́ ẹ bá nígbà tó kò mí apáta níye.
1: Orí o. Ànyígbà wọn ràn lọ, ẹ já máa tọrọ ànyígbà tó kò. Ànyígbà wọn ràn dé, ẹ já máa sọ ànyígbà tó.